0: Así que mientras nos imbuimos en las pantallas y en esta histeria colectiva ante acontecimientos globales que no podemos controlar, debilitamos los lazos de cohesión social que nos han construido como humanos, que nos definen como especie y que nos han traído el bienestar social. Cada vez somos más miedosos, insolidarios o individualistas. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Venga, rápido, que estamos a tiempo de cambiar. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis buena mañana.
1: Hasta mañana. Menos cuarto, las 8:07 en Canarias. Se queda usted con la información territorial de las emisoras de Radio Nacional de España en estas Mañanas de la Pública.
2: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informativos. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Presó provisional per als dos homes detinguts com a presumptes autors d'una agressió sexual a una turista el passat 1 de maig a Manacor. El cas s'investiga com una possible submissió química. Avui és dilluns 11 de maig. Llucía Gómez és el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars. Sant Paula Bendito. 11 patrons detinguts.
3: Haurien dut 134 migrants en 16 pasteres durant el mes d'abril a Eivissa i Formentera. Han estat arrestats com a presumptes autors de delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i afavoriment de la immigració il·legal. 10 d'ells han estat enviats a la presó.
2: En els esports no ha pogut ser.
3: L'Illes Balears Palma Futsal per la final de la Champions després de caure per 2-0 davant l'Sporting. Dues errades evitables al pavelló de Pesaro condemnaren els d'Antoni Vadillo, que s'acomiaden del seu regnat a Europa.
2: I un punt insuficient.
3: El Mallorca empata 1 contra el Villarreal a Somos i queda 2 punts del descens. Els grocs s'avançaren de penal i, a banda del descans, Moritzi aprofita una errada del porter rival per empatar.
2: Anem a consultar la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comencem la setmana amb temps estable. Serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat amb núvols alts. Les temperatures pugen lleugerament. Màximes de 24 graus a Palma, 23 de Maó, 22 graus a Eivissa i 21 graus a Formentera. Bufa vent fluix a moderat de ponent. És una informació d'AEMET.
2: Ara mateix tenim una temperatura mitjana de 18 graus a tota la illa. Si volen saber també com s'està circulant per les carreteres, Direcció General de Trànsit, Nelly García, bon dia.
5: Bon dia. En aquest moment troben retencions i també un poquet de trànsit lent a la via de cintura en sentit Andratx entre la sortida de Can Blau i la sortida del polígon de Sant Castelló. També l'autopista d'Inca en sentit Palma, l'enllaç a la via de cintura i en el tram comprès entre Consell i Santa Maria. Com també a M30 en el segon cinturó en sentit Palma, a l'arribada a la rotonda del Coll d'en Rabassa i a l'autopista de Llucmajor en sentit Palma, també entre el polígon de Sant Oms i la sortida de l'aeroport. Això és tot per ara. Bon dia.
2: Començant amb successos, decreta en presó provisional per als dos homes detinguts com a presumptes autors d'una agressió sexual a una turista el passat 1 de maig a Manacor.
3: Segons la denúncia de la víctima, els homes li haurien posat una substància en la beguda a l'interior d'un bar i posteriorment la varen portar a un descampat on va ser sotmès a tocaments, però va aconseguir fugir dels seus agressors. El cas s'investiga com una possible submissió química. Els investigadors estan a l'espera dels resultats de les proves del laboratori per confirmar els resultats.
2: La Policia Nacional ha detingut també 11 patrons de 16 pasteres arribades durant el mes d'abril a Eivissa i Formentera amb 134 migrants a bord, 15 d'ells menors no acompanyats i un altre menor acompanyat de sa mare.
3: Els detinguts, tots ells d'origen algerià, han estat arrestats com a presumptes autors de delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i afavoriment de la migració il·legal. 10 dels detinguts han estat enviats a la presó.
2: I un incendi va obligar la matinada d'ahir diumenge a desallotjar un centenar de clients d'un hotel a Sillot. Els fets varen tenir lloc passada a les 3 de la matinada. Segons les primeres hipòtesis, el foc s'hauria originat a causa de la crema d'un extractor del bany d'una habitació.
3: Tot i que no s'han registrat ferits de gravetat, han necessitat assistència sanitària una dona embarassada, una treballadora de l'hotel que ha patit una crisi d'ansietat lleu i també un agent de la policia local per inhalació de fum. La situació va quedar controlada i minuts més tard els clients van poder tornar a les seves habitacions.
2: I en tribunals avui comencen les testificals al judici en jurat popular. Un home acusat d'assassinar la seva exsogra d'una pallissa a la colònia de Sant Jordi. L'acusació particular demana presó permanent revisable. Segons l'escrit de la Fiscalia, el 25 de setembre del 2024, Víctor Aníbal té Temporau Martins, portuguès de 47 anys, va arribar a la casa on convivia la seva exdona i la seva exsogra. Va veure que no hi havia cerveses a la gelera i es va enfadar. Quan la víctima, Erika Hellrorik, suïssa de 74 anys, va arribar sota el domicili, l'home la va escometre el porxo i li va retreure que no hi hagués beguda si la va pegar nombroses coses fins que la va acabar matant. I parlem ara d'altres qüestions. L'Associació d'Empresaris d'Explotacions Agràries de Menorca, Agrame, reclama al Consell Insular i al Govern Balear que compensin amb ajudes públiques les finques afectades pels danys del temporal de Setmana Santa a vinyes, arbres, fruiters i olivars. Jaume Vinyes, bon dia.
6: Bon dia. L'entitat agrària anuncia a través d'un comunicat que està recopilant informació per traslladar-la a totes dues administracions davant la magnitud de les pèrdues que assegura comprometen la producció de vi, fruita i oli d'aquesta campanya. Segons les primeres valoracions realitzades pels agricultors i els cellers afectats en el sector vitivinícola, la varietat de raïm blanc és la més perjudicada per ser especialment vulnerable al vent i a l'efecte també de la salinitat. A més, assenyalen que les ajudes haurien de reflectir un problema específic dels viticultors i els productors de vi. Clara Salort és la vicepresidenta segona d'Agrame.
7: Aquest rem no és un rem que es ven directament com a producte final, sinó que s'ofreix una transformació després on es revaloritza molt més aquest rem. I que per això trobam que és important que en aquestes ajudes estigui reflexada aquesta transformació, que el valor que té la pèrdua és molt més important degut a aquesta transformació que hi ha hagut, perquè el vi és un producte molt més valorat que un brot de rem.
6: Agrame diu que tant el Consell de Menorca com el Govern Balear els han escoltat i es mostren favorables perquè entenen la gravetat de la situació.
2: I cues, abusos, aturats i residents que en temporada alta tenen dificultats per arribar a temps a la feina. El govern estudia amb aquest panorama fórmules legals per garantir el seu accés a les línies més col·lapsades. Cues interminables, com deim, per pujar als busos públics i vehicles que passen de llarg perquè van plens. És una imatge habitual en alguns punts de l'illa durant la temporada alta.
8: Esperar millor dos o tres busos que passi a un puesto i poder agafar-lo per arribar aquí a Palma.
9: En l'estiu és que no pots ni entrar, o sigui, estan totalment massificats.
2: Un problema que afecta dia a dia els residents.
10: I guardar del trabajo y tener que irme en taxi.
2: El govern estudiarà fórmules per prioritzar l'accés dels residents a les línies amb més saturació. El vicepresident és Antoni Costa.
11: Analitzar pues, si existen o no fórmules que nos permitan pues eso. Establecer, diríamos, una priorización especial a los ciudadanos residentes, aquellos que tengan la tarjeta.
2: Està per veure, això sí, encara com es podria integrar aquesta iniciativa dins el marc legal vigent i la normativa europea. I la lluita contra la crisi de l'habitatge de les Balears compta des d'aquest passat cap de setmana amb un nou agent per fer-li front.
3: Parlem del Sindicat de Llogateres, una nova entitat que, segons els seus promotors, neix de la necessitat de posar un vedat a l'especulació i abaixar els elevats preus que avui dia es demanen per llogar o comprar una casa. Ara mateix s'asseguren els nous promotors el primer repte per al qual s'enfronten és el de demanar que tot l'arxipèlag sigui considerat zona tensionada. Un dels membres del sindicat és Òscar Martínez.
12: Ens costa molt d'entendre com és possible que els 50 i pico municipis de Mallorca, quan la majoria d'ells estan en les condicions que marca la llei per ser declarats zones tensionades, no hi ha cap que hagi estat declarat com a tal pel govern balear. Ens consta que hi ha hagut 5 o 6 municipis que ho han intentat, però que no ha estat possible.
2: L'acte de presentació d'aquest sindicat de llogateres es va dur a terme a l'Escorxador, un espai que també lluita per sobreviure. Diverses associacions de veïns del districte nord de Palma han creat la plataforma Salvem l'Escorxador. Volen denunciar l'estat d'abandonament d'aquest espai emblemàtic de Palma i promoure accions per millorar-ne les instal·lacions i dinamitzar-lo.
6: La plataforma que acaba de néixer és fruit del malestar dels veïnats, als quals s'hi han sumat els de Santa Pagesa, Cascapiscol o la FEMU. Diuen que fan una passa endavant per denunciar la situació de degradació progressiva d'aquest espai històric de Palma. El president de Salvem l'Escorxador és Joan Gomàriz.
13: Nosaltres disfrutàvem d'un escorxador molt diferent, un escorxador que estava cuidat, que estava dinamitzat, i hem entrat dins una situació d'abandó, de deixadesa, de desídia, i l'escorxador a poc a poc se va apagant.
6: Fent una volta pel recinte ens mostren brutó, restes d'obra, racons en mal estat de conservació i fins i tot murs apuntalats, diuen, des de fa un any i que suposen un perill per als infants que juguen molt a prop. Diuen que l'escorxador ha de tornar a ser un referent i ells tenen algunes propostes.
13: Mos agradaria des de la plataforma que l'escorxador tingués un impacte social molt més gran del que té, que tingués espais per cultura, que tingués espais per músics, per artistes, per pintors, que la biblioteca fos més grossa.
6: Demanen també una millora del PAC i que s'ampliï el casal de barri, que asseguren ha quedat petit.
2: I continua la polèmica per l'organització de la verbena del Dia de l'Orgull. L'Ajuntament de Palma acusa ben amics de manca de voluntat d'organitzar aquesta verbena de dia 28 de juny. En un comunicat, Cort assegura que després de les diverses opcions oferides, entre elles avançar la penjada de la bandera a la balconada de Cort dia 27 o il·luminar el castell de Baibel amb els colors del Dia de l'Orgull i també la possibilitat que els membres de l'entitat es facin una fotografia amb el Barla, ben amics ha decidit no continuar endavant.
6: Des de Cort defensen que no estava previst cancel·lar cap de les activitats, tot tenint en compte l'escàs marge de temps amb què compten per tramitar-ho tot. Tot i així, ben amics critica la negativa del consistori a penjar la bandera en un acte conjunt amb ells. El seu portaveu és Jan Gómez.
14: El colectivo LGTBI no tiene nada que celebrar este año ni con este gobierno municipal, por lo tanto no le encontramos ningún sentido a realizar una verbena, puesto que es la celebración de los derechos conseguidos. Y no solamente no estamos consiguiendo derechos, sino que estamos retrocediendo en ellos con este gobierno municipal. Por lo tanto, para nuestra organización no tiene ningún sentido organizar la verbena.
6: Tampoc tindrà lloc a Manacor, tot i la mà estesa per part del municipi per acollir l'esdeveniment. Es manté, això sí, la gran manifestació programada a ciutat, així com l'entrega del Ciurell i del Dimoni Roses.
2: I un darrer apunt abans dels esports, perquè ha començat una nova convocatòria de posicions per a docents. Un total de 1.335 aspirants es van examinar ahir els diferents punts habilitats arreu de les Balears per intentar aconseguir una de les 630 places que ofereix la Conselleria d'Educació. 4 minuts per les 8, temps ara per repassar l'actualitat esportiva.
3: L'Illes Balears Palma Futsal perd la final de la Champions després de caure per 2-0 davant l'Sporting, un títol que els illencs havien guanyat 3 vegades de forma consecutiva, però dues errades evitables al pavelló de Pésaro condemnaren els d'Antoni Vadillo, que s'acomiaden del seu regnat a Europa. Escoltam el tècnic.
15: Felicitar a mi equipo. Más que felicitarlo, es decir que estoy orgulloso de ellos porque lo han dado todo, han competido a su máximo nivel, hemos competido a un gran nivel contra un equipo como Sporting. Y para poner en valor los 3 títulos consecutivos, 4 finales consecutivas, para poner en valor lo que estaba haciendo este equipo, que Sporting no nos ha superado, un equipo como Sporting, con todo el potencial que tiene, con los grandísimos equipos, con un entrenador top, hasta el tercer partido en Europa no nos ha podido superar.
3: En futbol, el Mallorca empata 1 contra el Villarreal a Son Moix i queda 2 punts del descens, una mà dins l'àrea de Mateu Morell, provoca el primer per als de Marcelino de penal, que fica a Jose Pérez al minut 31, un tant que gairebé aconseguia aturar Leo Román, però que finalment entrà dins la porteria. Abans del descans, Morici aprofita una errada del porter del Villarreal, Arnau Tenas, per empatar, un porter que en la segona part va ser determinant per impedir que els vermells aconseguissin la victòria. Escoltam l'entrenador Martín de Michelis.
16: Que queríamos tener 2 puntos más, está clarísimo. Está clarísimo, pero nada, me siento orgulloso de los chicos. Los que tuvieron que salir a jugar dejaron el 110% de lo que ellos tienen y cuando se compite así hay que estar tranquilo.
3: A primera federació, l'UQ d'Eivissa perd el camp de l'Hèrcules per 2-1, tot i mereixer més una derrota més en una temporada molt irregular per als pitiusos, que ja tenen tancada la permanència i la categoria. I a l'ascens a aquesta mateixa categoria, primera federació, els dos equips de les Illes varen guanyar en l'anada de les semifinals del play-off. El Balear es va vèncer amb solvència per a 0-3 al Coruixo, amb un doble de Bové, i fa una passa molt important per aconseguir classificar-se per a la final. I el Poblense guanya per a 0-1 el Numancia després d'una gran segona part. I acabam amb motociclisme, amb Moto2, Izan Guevara aconsegueix la primera victòria del curs del Gran Premi de França i se col·loca segon al Mundial. A MotoGP, Joan Mir va caure quan faltaven 8 voltes per al final i va haver de rebre punts a la mà dreta.
2: Tenim ara un minut i mig per repassar el que diuen les portades de la premsa. Començam amb el diari. La temporada comença amb els mateixos turistes, però amb menys dobbers. Si la imatge de portada és per al Col·legi d'Esmercadal, que espera la mudança sense una data tancada. Diario d'Eivissa titula pel fet que denuncien que sense psicòlegs forenses es desprotegeixen menors abusats. I la imatge de portada és per a la carrera, de trail de Satalaia. Periódico d'Eivissa diu que més de 5.000 joves de les Illes es lliuren de l'impost per rebre dobbers dels seus pares, i la imatge de primera plana és per el punt final al Festival Eivissa Medieval, que diu ha estat agredolç per als venedors. També és el mateix titular de portada d'última hora. Milers de joves es lliuren de l'impost per rebre els dobbers dels seus pares i, en canvi, la imatge de portada és per a la derrota que comptaven del Palma Futsal a la final de la Champions League 2-0 davant l'Sporting. Diari de Mallorca, en canvi, tria com a fotografia, com a imatge de portada, la celebració del gol de Munici que va servir per l'empat contra el Villarreal. El Mallorca diu no salva i el titular fa referència a que les Balears se situen a la cua per tractar les al·lèrgies amb només 3 metges. Amb aquest repàs a les portades arribam a les 8 del matí. Tornem amb més notícies en 45 minuts a Ràdio 5.

0: de repente aparece Lady Tormenta.
1: Oh, madre mía, qué música tan guay existe por ahí para representar las tormentas. Aunque tengo que decir que aquí me he tomado una licencia porque en este caso estamos escuchando parte de La Tempestad de Tchaikovsky, que está inspirada en la obra del mismo nombre de Shakespeare. Aquí está representando un paisaje marítimo antes de que naufrague el barco. Pero esto es una
0: pero es muy tormentoso, claro.
1: Es que
0: el barco naufraga también porque hay lío meteorológico, si no.
1: Claro, claro.
2: Y te pone chorreando igual.
1: Sí, bueno, va a acabar chorreando por todas partes, ¿no? Porque claro, te entra agua por arriba, por abajo, ¿no? Por todas partes. Entonces hoy voy a aprovechar para hablar de tormentas. Venía otra vez a hablar de esta lluvia que está cayendo. Sí, creo que me quieres interrumpir, es que Piñero.
0: Veo que habéis pactado algunas preguntas.
2: Sí, sí, pero,
0: adelante,
2: pero,
0: Piñero.
2: Pero lo ponía, tiraba bien la pelota botando, Carlos, por si te pilla justo así, ¿no? Estás en una terraza, estás en la calle y te pilla esa tormenta que ves que viene, además, que viene la cortina de agua. ¿Qué es mejor hacer? ¿Salir corriendo o ir andando tranquilamente a un refugio? O sea, ¿cómo te pones menos chorreando teniendo en cuenta el diámetro de mi cabeza?
1: Mira, pues ahí has dado en un punto clave, ¿no? También es cuánto ocupamos nosotros. Entonces, las personas que tenéis la cabeza más grande, como tú, Piñero, os vais a mojar más.
2: Pero
1: que la gente
2: puedo
1: que proteger, más chiquitita
2: ¿puedo
1: como
2: proteger
1: yo.
2: Más a los que están debajo de mí?
1: También, claro. También. Pues mira, yo creo que la respuesta sencilla es que escuchen mediodía y que estén informados del tiempo para así llevarse los paraguas o ponerse las capuchas en caso de que venga la tormenta, ¿no? Pero la pregunta que has hecho es que es muy buena. ¿Cómo te mojas más cuando te pilla un chaparrón? ¿Corriendo o andando? Pues vamos a pensar en lo siguiente. Depende cómo sea la lluvia, ¿no? Porque a veces la lluvia viene así con un ángulo o es racheada, pero nos vamos a poner en la situación en la que la lluvia está cayendo así, simplemente en vertical, una cortina de agua así, chic, chic, chic, chic.
0: Y vas camino del coche. Llevas un abrigo, por ejemplo, un abrigo que te protege de la lluvia, pero los pantalones no.
1: No, entonces, claro, mira, has dado en otro punto clave, porque claro, tenemos toda esta lluvia cayendo, por tanto, no solamente tenemos la lluvia que nos está cayendo encima de nuestra cabeza, sino todas las gotitas que tenemos por delante y nos vamos a llevar puestas según andemos o corramos. Todas las gotitas que tenemos delante, independientemente de la velocidad que lleves, te las vas a llevar puestas. Pero lo que vas a reducir es el tiempo que vas a estar debajo de la lluvia, el tiempo que vas a estar debajo de esas gotas que te están cayendo por arriba. Entonces, si corres, te mojas menos que si andas. Ahora bien, si corres y te resbalas y caes en un charco, pues ya me dirás tú, ¿no? Además, ya tenemos una edad y si nos caemos, Piñero, no es como los peques cuando se caen que no,
2: o sea,
1: que
2: ya tenemos una
1: no
2: edad,
1: les pasa nada.
2: En esa frase, además, o sea, ¿por qué me cae a mí toda la manta de agua hoy? No entiendo.
1: Pues porque Carlos es el presentador, entonces no vamos a cargar contra él, ¿no?
0: Cargar contra mí. Hablaba de experiencia propia, ¿eh? Lo del abrigo, lo del coche, todo eso es experiencia propia. Sí, sí.
1: Pasado,
0: dices, pues voy a ir a por el coche, ya dejo el paraguas, que ya no va a llover, claro, tal, sí. Y te confías, ¿no? Y eso
1: confíes.
0: Va a seguir a lo largo de la semana, va a seguir pasando, ¿no?
1: Sí, a lo largo de esta semana va a seguir pasando porque vamos a continuar hablando de precipitaciones, tanto en estado líquido como en estado sólido, porque también vamos a hablar de granizo de la mano de estas tormentas y también de nevadas, hoy en cotas por encima de los 1.800, 2.000 metros. Ah, y si queréis, puedo aprovechar para responder otra pregunta, porque veo que tengo tiempo,
0: ¿sí?
1: De lo típico que me ha preguntado alguna gente, oye, ¿esto es verdad que cuando llueve y ves las pompitas en el charco, es verdad que eso significa que la lluvia va a continuar y demás? Y
0: yo es la primera vez que lo oigo.
1: Es la primera vez que lo oyes, tú también es la primera vez que
2: yo
1: lo oyes.
2: Yo lo de la pompita,
1: Piñero,
2: en el charco nunca lo, o sea, lo veo, pero digo, no entiendo si tiene una repercusión o no.
1: No lo habías escuchado. Algunas, seguramente alguien que nos esté escuchando ahora mismo dirá, oye, pues a mí esto sí que me suena de haberlo escuchado y tal. Oye, que nos lo diga por WhatsApp, ¿no? Claro.
0: Sí, sí.
1: Pues esto sí que tiene un fundamento científico, porque resulta que cuanto más frío está el líquido, más capacidad de aire es capaz de retener. Cuando pensamos, por ejemplo, en que nos estamos tomando un refresco, si tenemos un refresco y el refresco está frío, ¿lo imaginamos con más burbujitas que si está caliente? ¿Verdad que sí? Pues ocurre lo mismo cuando se forman las gotitas de agua en las nubes. Las gotitas de lluvia se están formando en las nubes y si están muy frías, retienen también aire que tiene a su alrededor, tienen ahí las burbujitas dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando caen, se encuentran con un charco que está a una temperatura superior a la que está ella. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la temperatura de esa agua que acaba de caer y ese gas ya no cabe. Entonces, se libera y se forma esa pompita. Entonces, lo que nos está indicando estas pompitas es que el mecanismo de formación de lluvia es todavía muy eficiente, por lo que es probable que continúe lloviendo. Que no quiere decir que siga lloviendo en esa zona, que puede ser una tormenta que se esté desplazando y vaya a continuar la lluvia, pero mucho más allá. Y ahora sí, Si quieres, Carlos, vamos con la previsión para esta semana.
0: Sí, que nos queda un minutito.
1: Vamos a hablar de esta previsión para esta semana, que vuelve a estar marcada por las precipitaciones, sobre todo en la mitad norte peninsular, y además de unas temperaturas más frías que nos van a recordar al mes de marzo, sobre todo para final de esta semana. Así que mirad si mayo va a marcear y vaya mayo estamos teniendo de tormentas. Venga, vamos con la previsión para hoy, con precipitaciones sobre todo en el noroeste peninsular. Las esperamos en Galicia, en zonas del Cantábrico, en Castilla y León, también puede caer algo en el interior, y además os decía que hoy esperamos también precipitaciones en estado sólido, porque algunas de estas tormentas pueden dejar granizo, y también vamos a hablar de nevadas en cotas por encima de los 1800 o 2000 metros en puntos de los Pirineos. No van a ser unas precipitaciones de forma de nieve muy cuantiosas en cualquier caso, y esto con unas temperaturas que van a ser un poquito más altas que las de ayer, pero no lo suficiente como para hablar de temperaturas apropiadas para esta época. Mañana ojo con las tormentas en zonas de la mitad norte peninsular. El miércoles en la franja central, y os digo, esas precipitaciones para el resto de semana, sobre todo en zonas del extremo norte.
0: Pues vamos a escuchar al portavoz del gobierno canario, Alfonso Cabello, respondiendo al tema de la confrontación acerca de si el gobierno estaba tratando a Canarias como una colonia.
3: Intentar no buscar en este momento que nos encontramos la confrontación, sino intentar poner el foco en el operativo y que el operativo salga de la mejor manera posible.
0: Pues es la nueva actitud del gobierno canario. Seguimos aquí en directo a mediodía. Hasta luego.
4: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la una i mitja. L'acusat d'haver colpejat la seva ex-sogra fins a matar-la a la colònia de Sant Jordi el 2024 ha estat expulsat del judici per desobeir el magistrat, president del Tribunal del Jurat, i no guardar silenci. Diversos guàrdies civils han confirmat que el dia dels fets l'acusat es va rebre amb les cames i els peus plens de sang. Avui és dilluns, volien dir 11 de maig. José Miguel Blasco és el control tècnic, us parla Xisco Díaz, repassant més titulars amb Margalida Blanquer. Un centenar de persones segueix vivint a l'antiga presó de Palma.
5: Les altres 100 ja han abandonat la instal·lació abans que comenci el termini per al desallotjament. Dels que queden, la majoria són migrants irregulars. El batlle de Palma culpa de la situació a les polítiques migratòries del govern central.
6: I jo torno a apel·lar en el ministeri, en Pedro Sánchez, que vengui aquí a ajudar i que mos posi recursos i que mos posi solucions a un problema que han creat en les polítiques migratoris i de control d'arribades irregulars.
4: El PP ha obert a modificar la llei de capitalitat de Palma.
5: Corregirà el text presentat per l'Ajuntament també del PP per mantenir les reserves d'habitatge protegit. El Parlament debat demà emetre tràmit la modificació.
7: Voldria que quedés clar que les reserves del 50% de vivendes a preu limitat o de vivendes de protecció oficial aniran a missa en aquest tràmit parlamentari i que acabaran sense que això sigui una excepció.
4: Presentada la nova ambulància de la Unitat de Transport Pediàtric Urgent.
5: És la primera UVI mòbil pediàtrica a les Balears, dotada de tota la tecnologia necessària per al trasllat de neonats i infants crítics a les mateixes condicions que una unitat de cures intensives. La consellera de Salut és Manuela García.
8: Poner seguridad en el traslado supone el seguir aportando las mismas terapias que estás dando, el mismo tratamiento que estás dando dentro de la UCI, poder seguir dándolo dentro de la ambulancia hasta el lugar del destino.
4: Avui també pendents de la previsió del temps, la consulta, com sempre, amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Juan Carlos Piña, bon dia.
9: Què tal? Avui a les Illes Balears tenim un dia d'ambient assolellat en què les temperatures se mantenen sense canvis o pugen lleugerament. Podem arribar a màximes de 24 graus a Palma, 23 a Mahó, 22 a Eivissa i 21 a Formentera. Demà dimarts esperam el cel poc ennigulat, amb intervals de núvols mitjans durant les hores centrals del dia, que podran deixar alguna precipitació dèbil i aïllada. Així mateix, les temperatures diurnes se mantindran sense canvis o baixaran lleugerament. Se quedaran les màximes als 23 graus a Palma i Mahó i 22 a Eivissa i Formentera. És una informació d'AEMET.
4: Una 9:33. Avui toca parlar d'esports, avui toca punt de penal, parlant d'aquest empat del Mallorca, que li deixa 2 punts de marge sobre el descens de la derrota del Palma Futsal a la final de la Lliga de Campions. Entre altres, també tancarem la temporada de vòlei amb el nostre especialista Toni Pissat. D'això i més coses ara en uns instants. Començant parlant de futbol, el Mallorca va perdre ahir una oportunitat de deixar pràcticament fermada la permanència. S'enfrontava el tercer classificat, el Villarreal, que té només d'al·licient, per dir-ho qualque manera, intentar tancar la classificació matemàtica com a tercer de grup, perquè el bitllet per Europa, per la Lliga de Campions, se'l va guanyar ja la setmana passada. El Mallorca s'enfrontava, com dèiem, a un equip que només té aquesta al·licient. Això sí, és un dels més potents de la Lliga i, de fet, va sortir amb 8 canvis respecte a l'anterior 11. I, de fet, un mirava la banqueta i la veritat és que es notava la diferència de plantilla entre uns i altres. El Villarreal, que es va avançar en el minut 30 amb una mà claríssima, sense discussió, de Mateu Morey, que substituïa ahir com a titular Pablo Maffeo, sancionat. Ayoce va convertir el penal, que va estar a punt d'aturar-lo, en aquest cas, Leo Román. I després, quan tot semblava que ens aniríem al descans amb el 0-1, una greu errada d'Arnau Tenas, del porter del Villarreal, en el moment de botar per intentar blocar una pilota, se li va relliscar de les mans i ahir hi era en Vedat Muriqi per caçar aquell rebuig i enviar la pilota al final, a la xarxa del conjunt groguet. És el gol número 22 de Vedat Muriqi, està només a 2 de, en aquest cas, Kylian Mbappé, el màxim realitzador de la Lliga. Anem a escoltar el que deien els protagonistes, començant per Martín de Michelis, el tècnic argentí, que no donava per bo el punt, tot i ser contra un dels rivals més perillosos de la categoria, com deia el tercer classificat, perquè ell diu que, òbviament, volia aconseguir la victòria.
10: Que es cierto que los chicos no festejaron el empate en el vestuario, recién en el camarín. Fuimos en busca de esos tres. Desde los cambios, creo que terminando con el 4-3-3, de los chicos desde adentro, que queríamos tener 2 puntos más, está clarísimo. Pero nada, me siento orgulloso de los chicos.
4: Va ser el penúltim partit com a local del Mallorca aquesta temporada i Martín de Michelis ja feia una crida a l'afició perquè a la darrera jornada de Lliga, dia 24 de maig, en principi veurem els horaris, estigui ple a vessar al camp Son Moix per rebre el Mallorca contra l'Oviedo, en el que pot servir el partit per tancar la permanència, si és que no ho ha fet abans, amb l'objectiu, com dèiem, d'assegurar aquesta permanència una i més a la primera divisió.
11: Y el 24, este estadio tiene que estar repletísimo de gente, llenísimo de gente. El 24 tienen que venir todos los mallorquines, todos los que apoyaron durante todo el año, los que creyeron más, los que creyeron menos, los que siguen creyendo y hoy nos dieron un grandísimo recibimiento. El 24 de mayo tienen que estar todos acá y poder abrazarnos al final del partido, habiendo competido y luchado estos últimos 3 partidos como merece el Mallorca.
4: No hi ha temps per descansar, no hi ha temps per pensar en aquest empat, perquè recordem que tenim jornada intersetmanal. En el cas del Mallorca, dimecres s'enfrontarà a les 9:30 al Getafe, al Coliseum, el primer dels 2 partits que ha d'afrontar com a consecutius com a visitant. El següent serà diumenge a les 7 al camp del Llevant. Veurem com arriba la plantilla, perquè alguns jugadors es van haver de retirar per problemes físics. Un d'ells, Johan Mojica, que va ser substituït per Calatayud, el jove del filial que debutà amb el primer equip i, a més, ho va fer amb un molt bon minuts.
11: I Miguel, nada, le dije que disfrute, que se lo merecía, que tenía que hacer lo mismo que hacía en el segundo equipo, porque si lo subimos no era por un regalo, sino porque se lo merecía, porque lo veíamos preparado, un chico que física y técnicamente está a la altura de los nuestros, entonces merecidamente salió a jugar y creo que lo hizo muy pero muy bien, con mucha personalidad.
4: També van parlar alguns dels jugadors, un d'ells l'autor de l'empat, Vedat Muriqi, també el central Martin Valiant. Els escoltam a tots dos.
12: Cada punto suma, cada punto en la liga es muy importante y seguir sumando, seguir luchando con esa gente y ahora por el miércoles. Ese punto puede valer mucho más si sacamos algo también el miércoles. Tenemos 2 partidas vitales fuera de casa, uno contra Getafe y otro contra Levante, que para mí prácticamente vamos a decidir todos ahí.
13: No es lo adecuado, no es lo más fácil, pero bueno, hemos dado absolutamente todo lo que teníamos. Te digo, una pena que no se ha podido llegar a conseguir 3 puntos, pero lo vamos a intentar ya el miércoles. El miércoles ya es un grandísimo partido para nosotros, una grandísima oportunidad, y tenemos que seguir en esa línea, confianza con el balón y apretado arriba, y querer demostrar que somos mejores.
14: És que recordem que la Lliga acaba ja la setmana que ve. Com dèiem, dimecres tenim partit, diumenge d'aquesta setmana tenim partit i la setmana següent ja acaba la temporada en la jornada 38, amb tant d'equips ficats en la lluita per evitar el descens. En altres categories, la UD Eivissa no acaba de tancar encara la permanència a la Primera Federació. Ha perdut aquest cap de setmana per 2-1 el Rico Pérez d'Alicante d'Alacant contra l'Hèrcules i té 4 punts de marge. Això sí, queden només 6 per disputar-se. I molt bones notícies pel que fa als play-off descens dels equips balears que volen pujar a la Primera Federació. Aquest cap de setmana han tingut l'anada de semifinals, les dues a domicili, i del Poblense va guanyar 0-1 a Los Pajaritos contra el Numancia, un dels equips cridats i fets per pujar de categoria, i l'Atleti Balears va deixar pràcticament sentenciada l'eliminatòria, victòria 0-3 al camp del Corujo. Yeah. 1:39, aquest cap de setmana ha tingut lloc la Gala del Futbol Balear per celebrar el centenari de la Federació de Futbol de les Illes. Va comptar la presència del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, i ens escolta el seu homònim de la Balear, Jordi Orrach, molt bon dia.
15: Molt bon dia.
14: Ha estat un cap de setmana de festa per a la Federació Balear de Futbol amb aquesta gala de celebració del centenari que va comptar, entre altres, en la presència del president de la Federació Espanyola, el senyor Rafael Louzán.
15: Sí, bueno, pareixia que no arribava mai aquesta data i a la fi ha arribat. No me correspon a jo dir si la gala va ser un èxit o no. Crec que hem fet molta feina durant molts mesos perquè fos un poc record de tots aquells que han tingut la sort de viure-la. Crec que va ser una gala emotiva on se va premiar la gent que per la seva feina durant molts anys en el futbol són un poc referents. Crec que en el final la gala el que m'ho va donar és sentiment de pertenència, sentiment de futbol balear, i crec que en el final estem per això. És a dir, el que hem de fer és recordar la gent que ha fet molt pel nostre futbol, i van tenir l'ocasió també de presentar el partit d'Espanya i Anglaterra femení. Per tant, jo crec que va ser una gala redona, i a partir d'aquí pues, a una cosa menys, i m'ho vam dedicar a una altra cosa.
14: Senyor Rach, evidentment el Mallorca és l'equip més representatiu, ara en parlarem, però en quin moment es troba ara mateix, o podrem dir que es troba, en quin moment de salut es troba el futbol balear després de 100 anys, i sobretot, bé, amb els darrers avenços, sobretot en matèria de futbol femení, que està tenint afortunadament un impuls a nivell de tot el país, també?
15: Bueno, jo crec que si fem un recorregut per d'anys d'història, evidentment estem en el millor moment, però tampoc no és només conseqüència d'una gran gestió federativa, sinó que és conseqüència de la gran feina que estan fent els clubs. Jo crec que el moment d'avui és un gran moment, i pensa que el Poblense, el Balear, ja van guanyar, tenim play-off de tercera sense el segon ref, tenim juvenils que pugen per divisió o no, tenim moltes categories que estan en marxa i que siguin coses importants, però crec que en l'àmbit femení, en l'àmbit de futbol sala, on l'àmbit de Eivissa i Menorca estem creixent molt, han fet un impuls molt gros que hi ha per futbol femení i futbol sala. Pensa que fins fa 2 anys i mig no hi havia lligues de futbol sala ni masculines ni femenines de categories petites a Eivissa, i ja n'hi ha. Per tant, estem sumant moltes nines que se volen formar dins del nostre esport, i de futbol sala no està passant el mateix. Per tant, crec que és un gran moment, crec que l'hem d'aprofitar, crec que hem de seguir fent molta feina, que és el que fem cada dia aquí a la federació, i d'aquí en endavant pues, probablement venguin èxits pues, encara millors.
14: Ara, entre cometes, senyor Rach, si un d'aquests èxits és la permanència del Mallorca, ahir va tenir una oportunitat de deixar-la pràcticament fermada, però s'haurà d'esperar encara.
15: Bueno, és que no és fàcil, és a dir, ve tot un Villarreal que va a tercer en el campionat de Lliga, el Mallorca, jo vaig estar en el partit, el Mallorca va donar la cara en tot moment, és a dir, no, és un Mallorca irreconocible en aquest moment, és tot el contrari del que havíem vist fins ara. Per tant, jo crec que no està assegurada la salvació, perquè el futbol, gràcies a Déu, i per això m'agrada, no és mai assegurat, però ara mos toca Getafe, Levante i Oviedo, i jo crec que el Mallorca ho solarà, i ho solarà d'on de veres.
14: Com veu l'equip?
15: por contra de Erdi, irreconocible Erdi, un equip que en vol, un equip suelto, un equip tranquil, un
14: més
15: equip
14: intensitat que sap... també, no, president?
15: Molta intensitat. Bueno, quan fitxes entrenadors d'aquest tipus com en De Michelis, són entrenadors que encara te donen aquest punt d'intensitat, d'agressivitat. Crec que el Mallorca avui és un altre. Avui amb el Mallorca poden competir. Erdi, la setmana passada van guanyar en Girona 0-1. Erdi, jo crec que estem a un bon moment, m'ho arriba a lo millor un mes tard, perquè probablement si un mes abans hagués passat alguna cosa d'això, a lo millor ara estarien salvats, però crec que la dinàmica era molt bona, per tant ha de passar una catàstrofe, perquè no ens salvem.
14: Això a primera federació, president, l'heu d'Eivissa, ho té difícil per no continuar, perquè té encara 4 punts sobre 6, però s'allarga una mica el malson de no acabar de tancar, en aquest cas, no ja lluitar per l'ascens, que òbviament no se pot, sinó no acabar de tancar la permanència, i amb una nova derrota.
15: És vera que és una lliga molt complicada, és vera que fins fa 10 dies podies estar a 4 punts de 700 o de play-off i a 4 punts de 700. Bé, jo crec que la formarà, perquè a més crec que han fet una bona feina, crec que a més no han fitxat malament en els darrers temps i crec que la ciutat s'ho mereix, per tant, espero que ho tanqui aquesta setmana com a molt amb una victòria.
14: I és curiós, perdoni, president, però amb 43 punts el Nàstic de Tarragona no està salvat. És cert que ja són 5 equips que baixen, però a falta de dues jornades amb 43 punts ara mateix baixaria el Nàstic de Tarragona, la qual cosa necessitarà més punts, òbviament.
15: Sí, però fixa't, això ha canviat molt de darrers temps, també. Ara de fer molt de punt per salvar-te. La primera divisió mos passarà el mateix. És a dir, ja no te salvarà en 40 o 41. És a dir, ara de fer més punts de lo que perquè aquests equips cada vegada són més competitius, perquè la reestructuració que va plantejar en el seu moment l'Espanyol d'una primera i segona ref fa que hi hagi molt d'equips competitius i, per tant, les lligues són molt més complicades. Bueno, això forma part del plantejament de cada club d'inici de temporada i crec que això és bo pel futbol. És bo pel futbol perquè el que no és guapo pel futbol mai és que gener estigui tot decidit. I per això nosaltres també fem feines en nostres competicions aquí a Balears per crear competicions que mordurin fins al mes de maig en tothom ficat. Nosaltres abans teníem un campió per competició, ara en tenim 5, perquè fem diferents fases. El futbol ha canviat i el que hem de fer és sumar-nos.
14: I vostè ho comentava abans, una passa endavant, jo crec que definitiva pràcticament de l'Atleti Balears, que va guanyar 0-3 en el Corujo, l'anada de semifinals per la sense primera FED i la primera federació, i una passa també molt important del Poblense, que es va imposar al camp de tot un històric del futbol espanyol, no de primera divisió, on que sigui a tocar d'aquesta categoria, però és un equip molt potent, com és el Numancia, victòria 0-1 dels dos Cartrolla.
15: Bueno, és que estan demostrant el que han fet durant tot l'any. Jo crec que el Poblense ha fet un temporador per ser el seu primer any a segona ref. Jo crec que el que estem visquent a la Pobla amb el 90% de la plantilla de mallorquins, 90-95% de la plantilla de mallorquins, és un èxit rotund del Poblense i de Nou Cartrolla, i estic ben segur que diumenge a les 12 en el municipal de la Pobla guanyarem el partit. I el del Baleares pues, va en consonància amb el que ha fet en els darrers temps. És a dir, no va començar tan bé la temporada, però en el final ha fet segon. Per tant, no m'ho sorprèn res el resultat d'ahir, perquè té una plantilla amb grandíssims jugadors. Podem xerrar amb Tobar, podem xerrar amb Keita, podem xerrar amb molta gent que són molt diferenciades en aquestes categories i te poden donar victòries com la d'ahir.
14: I ja per acabar, president, vostè comentava abans que la gala se va parlar bé, de la necessitat de donar suport, de preparar aquest partit de la selecció espanyola absoluta femenina contra Anglaterra de dia 5 de juny. Abans d'això, el futbol mallorquí també té una cita en la final de la Lliga de Campions, perquè hi ha diverses mallorquines, na Catacoy, na Patrick Guijarro, que lluitaran novament per la Champions, i això també parla, entenc que molt bé, del futbol, de les futbolistes de les Illes.
15: Mira, jo ho vaig dir en el meu discurs a la gala. És a dir, som una terra de talent infinit. Si jo m'hagués pogut premiar a tots els que han estat a primera divisió o han fet algo, encara seríem dins la gala, perquè són més de 222 persones que han arribat a primera divisió. És a dir, nosaltres competim a qualsevol categoria. Futbol sala al Palma, a femení, tenim na Cata, na Mariona, na Lucía Corrales. És a dir, tenim molta gent per tot que al final no és res més que reflexa la gran feina que s'està fent i s'ha fet durant molts anys aquí. Tenim Marco Asensio, que és un jugador, bueno, internacionalment reconegut. Crec que tenim molt de bo i molt de jugadors a primera. Per tant, crec que el que s'ha fet i el que seguirà fent a Balears per ser petitons, perquè al final són petitons en relació a altres comunitats i un número de llicències, però ens està donant un rèdit molt gros. Jo crec que el caràcter balear era molt diferent que els altres. Estem acostumats a sofrir, som illa, érem fenicis i estem acostumats a comerciar, per tant, jo crec que això mos surt quan feim esport, sobretot.
14: Hem fet un repàs per la història, president, també. Jordi Arrac, president de la Balear de Futbol, moltíssimes gràcies per aquests minuts.
15: Gràcies a vosaltres, com sempre, una ferrada.
14: Minuts perquè siguin les dues del migdia. Anem a parlar d'una de les notícies menys positives del cap de setmana. Evidentment, l'empat del Mallorca tampoc ha estat molt positiu, però sobretot per com arribava en aquesta competició el Palma Futsal. No ha pogut consolidar la quarta final consecutiva, en aquest cas el quart títol consecutiu de la Lliga de Campions. Ahir va perdre a la final per 2-0 davant l'Sporting de Portugal. Hem de dir que se reeditava la final de l'any 2023, que es va disputar a Palma, en el Velòdrom Illes Balears, i que en aquell cas el Palma es va dur a la tanda de penals. I d'ahir el conjunt portuguès va ser superior, es va avançar a la primera part amb un bon gol de Diogo, i després pràcticament 4 o 5 minuts per al final, una autèntica jugada de mala sort quan el Palma estava volcat en intentar empatar el partit. En un rebuig d'Alisson Neves se va introduir la pilota des del seu propi camp a la seva porteria. Per tant, segona derrota en més de 30 partits del Palma en aquesta competició, i li ha costat, com dèiem, la final. Un Antonio Vadillo, el tècnic del conjunt mallorquí, que volia posar en valor el que significa arribar 4 vegades consecutives a una final europea d'aquestes característiques, i volia posar en valor que no sempre amb el nivell tan alt d'aquesta competició se pot guanyar.
16: Hay que felicitarlo y decir que estoy orgulloso de ellos porque lo han dado todo, han competido a su máximo nivel, hemos competido a un gran nivel contra un equipo como Sporting. Sporting no nos ha superado, un equipo como Sporting, con todo el potencial que tiene, con lo grandísimo equipo, con un entrenador top, hasta el tercer partido en Europa no nos ha podido superar.
14: El Palma, recordem que va debutar en aquesta fase final divendres fent una autèntica remuntada, remuntant d'un 1-6 contra l'Étoile Lavalois francès. Després d'una primera part desastrosa, com deim, va arribar fins i tot a posar-se amb 1-6 en contra, va igualar el partit i a la tanda de penals se'n va dur la classificació per a la final, que no va poder consolidar després d'haver estat superat, com deim, per l'Sporting. Hem de dir que la lluita pel tercer i quart lloc, el Gimbi Cartagena, el vigent bicampió de la Lliga Espanyola, enguany ha repetit tercera posició, ja ho ha aconseguit l'any passat, i enguany ha tornat a aconseguir aquesta medalla de bronze a la Lliga de Campions. Un Palma que, com deim, diu adeu a una sèrie de 3 finals consecutives, guanyades a l'Sporting de Portugal, al Futbol Club Barcelona i l'any passat al Cairat Almaty. Enguany ha tocat a perdre. Veurem si pot tornar a classificar-se la pròxima temporada per a la millor competició europea per clubs del futbol sala. Escoltant precisament Antonio Vadillo, reconeixent l'esforç dels jugadors i de l'afició.
16: Es la tercera final que juega este equipo este año. La tercera final, se dice rápido. Y dependemos de nosotros para quedar tercero en la liga regular. Entonces, en un año que ha estado lleno de dificultad y de adversidad, pues el equipo está demostrando que tiene margen de crecimiento y los resultados los está implantando ahora, ¿no?
14: Canviem ara d'esport, parlant de volei. El Manacor ha posat el punt i final de temporada. Ho va fer després de caure la setmana passada a semifinals del títol de Lliga contra el Guaguas Canari. No es va poder fer amb aquest trofeu, com sí va aconseguir la mallorquina Luis Sansó, que va guanyar, recordem, la Lliga amb el Cajasol. Però volem aprofitar aquest punt de la temporada, aquest final de temporada, per fer balanç del curs. Ens escolta ja el nostre especialista en volei, Toni Pissà. Toni, bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
14: Més moment per fer un poquet de balanç de temporada, començant o centrant-nos, evidentment, en el Connecta Balear-Manacor. No va poder ser, va quedar fora de la lluita pel títol en les semifinals contra el Guaguas. Era el gran favorit, però jo crec que podem dir, Toni, una temporada històrica. Bueno, perquè ha tornat a lluitar per la competició, però sobretot també per aquest primer títol nacional que ha estat la Copa del Rei.
17: Així és, aquesta competició del CAO, de la Copa del Rei, que va guanyar el passat dia 1 de març a València, a la Fonteta de Sant Lluís, després de derrotar 3-1 en el Melilla, pues, evidentment és una temporada històrica per aconseguir un títol. També li hem d'afegir, primer, que no va poder disputar de la Supercopa, ja que va fer aquella cacicada a la Federació Espanyola de Voleibol, a la que sí, ja no podran inventar-se cap norma, podrà participar en aquesta propera temporada cap allà el mes de desembre, s'aquí te connecta a Balear, i hem de destacar, com no, aquesta quarta posició a la Lliga, que no va poder derrotar, no va poder ni siquiera tenir opcions davant un club voleibol guaguas, milionari, i que en breu jugarà la Final Four de la Lliga de Campions.
14: En tot cas, Toni, clar, una de les grans incògnites és saber un poquet a curt termini el futur del Connecta Balear Manacor, perquè òbviament aquesta temporada no passa desapercebuda i, a més, de fet, l'entrenador ja se sap que no continuarà.
17: Així és, en Alexis González, que ja sabíem des de mes de gener que no continuaria, o manco la gent que se mou en el món del voleibol sabia que no continuaria Alexis González, a pesar de que ells, el cos tècnic, sempre ho anaven negant. A la fi, després ja ha anunciat en Alexis de xarxes que deixa el Connecta Balear Manacor, i ara s'obri un nou escenari per a l'entrenador. Sí que te puc anticipar que serà argentí i que és fill d'un il·lustre entrenador i que ha passat per la fila del Sonomà. És una línia continuista, el que passa que hi ha un petit problema, o bastant important, que tots els jugadors que varen guanyar la Copa del Rei, com a titulars, per el que suplent, deixaran la plantilla aquesta temporada. Pràcticament la majoria se'n van a clubs europeus, i això significa més doblers, doblers que aquí no guanyen a la Lliga Espanyola, perquè encara és una lliga menor, no hi ha sponsors potents que puguin donar doblers en aquests jugadors, i és una pena que un equip irrepetible, com el de Connecta Balear Manacor, ahir de veure com pràcticament tots els titulars se'n van i fins i tot qualcú que se pugui retirar.
14: Això, i això, Toni, clar, l'altra gran pregunta és saber si el projecte de l'any que ve del Connecta Balear Manacor, en tots aquests condicionants, tenint en compte que ni molt manco també és precisament un dels equips més potents econòmicament, si el projecte serà continuista o haurà de davallar un parell d'alçades quant a les seves ambicions o quant al seu projecte.
17: Bueno, quan te dic continuista, me refereix que seguirà la mateixa filosofia, la mateixa línia que tenia en Alexis González. Veurem cap on pot arribar, perquè la plantilla, evidentment, millorable no podrà ser. Sí que el Manacor sempre té mà a l'hora de dur jugadors pràcticament desconeguts i després els fa triomfar de qualque manera a la Lliga Espanyola, que venen aquí pràcticament donar-se a conèixer, perquè llavors després els clubs europeus els enduguin de manera clara. Alemanya, uns altres que se'n van a França, i una a la República Txeca, o sigui que ja me diràs.
14: Un panorama ben obert per als integrants encara de la plantilla del Connecta Balear Manacor. Això perquè fa la màxima categoria, Toni, però aquesta temporada que mos ha deixat també a la resta de categories, de divisions, tant en masculina com en femenina?
17: Mos ha deixat dos ascens de primera nacional a Superliga 2, una del Club Voleibol Portal, que torna a renéixer després de desaparèixer davant de lo que era el Sonomà, que va arribar a finals de Champions i a finals de Serracopa, el que nosaltres coneixíem com Serracopa, se va refundar i ara torna a pujar a Superliga 2, el conjunt marratxiner, que jugarà juntament amb el Club Voleibol Mallorca Palma a la pròxima temporada a Superliga 2. Renovada Superliga 2, perquè hi haurà Superliga 1, Superliga 2 Oro i Superliga 2 Plata. S'ha reestructurat perquè durant la pandèmia se varen fer tres grups, es va debilitar la categoria de plata del vòlei nacional i ara tornen en el grup de dos, a la màxima categoria, no, a la divisió de plata del vòlei. Deixa'm apuntar que la pròxima temporada, la Superliga 2 femenina, hi haurà el FIDE i també el Mallorca en categoria femenina. Des d'avui, si me deixes apuntar, que la selecció espanyola, en la Marga Pizá, en la Carla Jiménez de la Barca de Menorca, que també deixa el club, com ja ha anunciat, i na Jimena, que torna a l'equip ciutadà, jugaran a la Lliga Europea. I a finals d'estiu grans europeus. Són competicions rares que s'inventen perquè puguin generar dos vetses federacions. Com a reserva ja anirà la Inés Victory. Tenim en Miqui Fornet, Jordi Ramon i en Marc Alomà a la selecció absoluta espanyola, que aquests no jugaran europeu i sí que faran la lliga europea. I pràcticament això és tot el que ha donat aquesta temporada 2025-26 i veurem el que mor de pare. Ah, una altra cosa sobre el Mónaco. Desconeixem, tampoc ho saben ells, si podran jugar competició europea a la segona competició continental per problemes econòmics i a lo millor per plantilla tampoc no us interessa.
14: Idò, veurem quin és el futur també econòmic i de projecte esportiu del Manacó. Idò, Toni, res, moltíssimes gràcies per aquest gran resum del que ha estat aquesta temporada, que confiem que almenys sigui la pròxima igual de bona que aquesta.
17: Esperem que sí. Crec que podrà ser insuperable, però mira, per què no podem somiar?
14: Idò, res, Toni, gràcies.
17: Moltes gràcies a tu.
14: Una i 58 minuts, hem de parlar de motociclisme, del gran èxit d'Izan Guevara Moto2, que aquest cap de setmana ha aconseguit la primera victòria del curs, el Gran Premi de França, i a més això li ha servit per situar-se ja segon a la general del Mundial. Escoltam Izan Guevara en declaracions a la zona assegurant que es troba probablement en el millor moment de la seva trajectòria.
18: Cuando estaba en Moto3 también me salían las cosas así bastante bien, pero me siento ahora como en un punto más, ¿sabes? Siento que tengo un puntito más en mentalidad, en un poco en controlar todas las situaciones, entonces en madurez sobre todo, que eso es muy importante, entonces me siento con un puntito más que cuando estaba en 2022.
14: En canvi, a la categoria reina, MotoGP, continua la mala sort per Joan Mir, que ahir va caure quan faltaven 8 voltes per al final. Fins i tot es va fer mal a una mà, va haver de rebre punts a la mà dreta. I acabam aquest punt de penal parlant de pàdel, perquè Gemma Triay ha perdut amb la seva companya Delphi Brea ja la quarta final consecutiva del circuit. Aquesta vegada ho han fet a Asunción, al Paraguai, varen caure contra Paula, José María i Bea González per un marcador de 6-4, 3-6 i 3-6. Anem a veure si a la pròxima prova del Mundial es poden recuperar i poden aixecar ja un títol, com dèiem, 4 finals consecutives perdent per part de la jugadora menorquina. Amb aquest darrer apunt de pàdel, som a punt d'arribar a les dues. Recordin que l'actualitat de les Illes torna en poc més de 10 minuts a la sintonia de Ràdio Nacional al Ràdio Diari Migdia.

0: Bon dia. En total són 107 persones del cens inicial que no han pogut ser localitzades i a les quals els notificarà mitjançant el BOE l'ordre d'abandonar el recinte. En aquest cas, és un tràmit per poder iniciar el procediment judicial, ja que l'Ajuntament creu que ja no viuen a l'antiga presó. Alguns han estat traslladats a la península pels seus propis mitjans o amb els doblers d'algunes entitats. Altres han ingressat a la presó i 45 han estat derivats als serveis socials de l'IMAS. Dels que queden, la majoria són immigrants irregulars. El batlle de Palma culpa de la situació a les polítiques migratòries del govern central.
1: Que mos ha creat un problema, mos ha creat un problema greu, però no en el ciutadà de Palma, ha creat un problema greu també en aquestes persones. I jo torno a apel·lar en el ministeri, en Pedro Sánchez, que vengui aquí a ajudar i que mos posi recursos i que mos posi solucions a un problema que han creat en les polítiques migratòries i de control d'arribades irregulars.
0: L'Ajuntament insisteix que actua perquè hi ha un risc imminent per a les persones que viuen al recinte i per als serveis d'emergència que han d'acudir quan hi ha incidents. Això ja ho reflecteixen diferents informes sanitaris i de seguretat.
1: La situació actual de l'antiga presó és extremadament preocupant i així ho hem traslladat durant aquests darrers mesos. Els informes de bombers alerten d'un risc molt elevat d'incendi i atrapament. Xerrant d'un edifici dissenyat precisament per impedir fugues, amb galeries tancades i espais estancs que dificulten enormement qualsevol evacuació i també les intervencions dels equips d'emergència.
0: L'Ajuntament confia que molts dels que encara resideixen a l'antiga presó abandonaran el recinte una vegada comenci la tramitació judicial del desnonament, la durada de la qual és incerta.
2: I parlant precisament sobre la regularització de migrants, Vox ha demanat suspendre cautelarment el procés extraordinari mentre el Tribunal Suprem decideix si manté o deroga el decret. La portaveu del Parlament, Manuela Cañadas, exposa que fins ara 6.500 persones han presentat sol·licitud. Queden 7 setmanes encara per fer-ho i les Balears, diu, no poden suportar més pressió migratòria.
3: El argumento para la suspensión está claro. Si el Supremo anula el decreto en un año, el daño ya será irreversible. Por eso la suspensión cautelar es más que necesaria. Baleares soporta ya una presión inmigratoria que afecta a la convivencia, la seguridad ciudadana, el acceso a las ayudas sociales de los de aquí y la capacidad de los servicios públicos.
4: I seguint en crònica política, demà el Parlament debat si modifica la llei de capitalitat de Palma per duplicar-ne el finançament fins a arribar als 60 milions d'euros. El PP ha anunciat que corregirà el text presentat per l'Ajuntament, també del PP, per mantenir les reserves d'habitatge protegit.
2: El portavot del PP, Sebastià Sagreres, assegura que les reserves obligatòries d'un 50% d'habitatge de protecció oficial i de preu limitat no s'eliminaran a Palma, tot i que ara el testa, així ho contempla, diu que hi presentaran esmenes.
5: Durant la tramitació d'aquesta llei farà millores i una d'elles és en aquest sentit. Voldria que quedés clar que les reserves del 50% de vivendes a preu limitat o de vivendes de protecció oficial aniran a missa en aquest tràmit parlamentari i que acabaran sense que això sigui una excepció.
2: Més per Mallorca hi votarà en contra perquè afavoreix, diu el portaveu, el tripijocs urbanístics. Lluïsa Pesteguia.
6: Aquesta llei que està pensada una altra vegada exclusivament des de sòtica, des d'interès dels pelotassos dels amics del PP, elimina la reserva d'HPOs i d'HPLs i en els àmbits que el govern municipal decideixi. És a dir, que allà on el govern del PP decideixi, no hi haurà d'haver reserva per cap tipus d'habitatge protegit.
2: Vots i PSOE hi votaran a favor perquè millora el finançament municipal, però es manarà la part urbanística per no permetre, diu el portaveu adjunt dels socialistes, retrocessos en habitatge protegit. Marc Pons.
7: Això no vol dir que tota la part urbanística no vagi lligada a esmenes per garantitzar, per suposat, el fet de mantenir tot l'habitatge protegit. No admetrem, evidentment, hi haurà esmenes a tota aquella part que puguin suposar retrocessos respecte a la protecció d'habitatge públic.
8: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
4: Obrim ara a pàgina Tribunals. La filla de la dona assassinada a la colònia de Sant Jordi el 2024 va retirar dues denúncies per maltractaments contra l'acusat, la seva exparella, per por. Així ho ha declarat avui davant el jutge en la sessió del judici a l'Audiència Provincial. Jaume Vinyes, bon dia.
9: Bon dia. La dona ha declarat que mantenia econòmicament l'acusat des de 2014 i ha qualificat com a tempestuosa la relació que mantenien. Feia temps que dormien separats i fins i tot li havia ofert dos bes perquè